riu acabat, n'ese pampa gaúcho. Gràcies per la vida que me deu de regalo, que me pariu acabat, n'ese pampa gaúcho.